0: Gràcies, seu.
1: Luna, lunita, dile a ella que la amo cuando la ves caminar. Luna, no te olvides.